cafè, com algú va fer quan jo era a Praga. Però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo. Però era inútil, deia coses ben estranyes.

0: facis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. En mobilitat, tres incidències dificulten en aquests moments la circulació a les carreteres i deixen carrils tallats. Una a l'AP7 a Gelida, direcció Barcelona, una altra a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat, també direcció Barcelona, i una tercera a l'AP7 a la Roca del Vallès, direcció Tarragona. I en clau política, Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant també la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, mentre que Ceuta reclama mesures més contundents i l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beni Enzar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert el suport de Frontex. La crisi ha provocat tensions diplomàtiques amb Itàlia després que el seu govern suggerís restringir l'espai Schengen amb Espanya, fet que ha motivat també la convocatòria de l'ambaixador italià a Madrid. En l'àmbit polític, el PP i Vox reclamen més contundència en el control fronterer, mentre que Sumar defensa una resposta basada en criteris humanitaris. En aquest context, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per tal de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació. I la Comissió Europea ha obert la convocatòria per escollir 7 gigafactories d'intel·ligència artificial a Europa amb una inversió prevista

0: de 10.000 milions d'euros. Mora la Nova opta a acollir-ne una amb una candidatura conjunta amb San Fernando de Henares, liderada pel govern espanyol i un consorci público-privat on també participa la Generalitat. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal gràcies a un acord entre el govern de Guanyem i Esquerra i el PSC que s'abstindrà al ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el Parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar també el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. I un home de 82 anys va morir ofegat ahir en una piscina privada de la Sénia, al Montsià. Els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida malgrat la ràpida intervenció. Amb aquesta víctima ja són 9 les persones mortes aquest estiu en piscines de Catalunya, mentre que Protecció Civil recorda que des de l'inici de la temporada de bany també s'han registrat 15 morts a les platges i 5 més en rius, llacs i pantans. I pel que fa al temps, avui predomini del sol amb alguns núvols baixos, sobretot que hem tingut a primera hora al litoral. A la tarda sí que creixeran també nuvolades que deixaran tempestes localment fortes al Pirineu, Ponent i a la muntanya.
1: Notícies en xarxa.

0: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net, per treure'n l'aigua clara.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recobrem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu.

0: siguis on siguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Espanya viu des d'ahir una forta crisi migratòria després de l'arribada massiva de centenars de persones a Ceuta des del Marroc, tant per mar com travessant la frontera terrestre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat amb l'exèrcit, la Guàrdia Civil i també la Policia Nacional, mentre Ceuta reclama mesures més contundents i també l'estat d'emergència. També s'ha tancat el pas fronterer de Beniensar a Melilla després d'un nou intent d'entrada irregular. Espanya i el Marroc han acordat accelerar també el retorn de les persones que han accedit de manera irregular, mentre la Comissió Europea ha ofert també el suport de Frontex. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha volgut donar un missatge de solidaritat amb la ciutadania de Ceuta.
2: Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat autònoma de Ceuta, en particular el seu president, Juan Jesús Vives, tot el recolzament per la situació, diguem-ne, tensa que estan vivint aquests darrers dies. Vull que sàpiguen que els tenim presents des de Catalunya i que no estan sols, que hem d'estar tots al seu costat per resoldre aquesta situació. Aquest matí s'hi trasllada el president del govern d'Espanya, amb el ministre de l'Interior. S'han de prendre les mesures necessàries per restablir l'ordre i la normalitat i la convivència a Ceuta.
1: Com sentíem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta, per tant, de seguir sobre el terreny l'evolució de la situació i també coordinar la resposta institucional. I el Servei Català de Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. Tot i coincidir amb l'inici del mes, Trànsit no espera un èxode massiu i preveu una mobilitat elevada, però similar a la de la altres caps de setmana d'estiu. D'altra banda, l'aeroport del Prat també gestionarà 3.332 vols durant l'operació sortida, un 4,7 més que l'any passat, amb el divendres com el dia de més activitat. I la tercera onada de calor ha elevat el màxim de risc d'incendi forestal a Catalunya. Aquest divendres els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250

nivell 3 amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focus. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà, per tant, a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona aprovarà avui el nou cartipàs municipal on s'establirà el ple. El pacte inclou 5 compromisos: protegir el parc Jordi Vilamitjana, que no en surt, impulsar també el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i finalment completar la reforma del carrer de la Creu. Notícies en xarxa.

0: Van encertat de l'O al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: A Osona sona.
2: Ràdio Manlleu.

0: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 11. Són les 11. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Almenys 14 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat avui el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir també una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjaran avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també per coordinar la resposta institucional. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat una inversió de 1.400 milions d'euros per a l'obra pública fins a final d'any.
3: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres de licitació que avui mateix es posen en marxa i, per tant, sortiran publicades als diaris oficials corresponents per import de 502,7 milions d'euros. La iniciativa o obra més rellevant que surt avui a licitació és la variant de les preses d'Olot amb un import de sortida de 447 milions d'euros.
2: Illa està fent el balanç del curs polític en el que ha dit que li ha demanat a la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, que arribi fins al final en la investigació pel fiasco de les proves PISA per prendre decisions que calgui. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida i 250.000 de retorn a l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest cap de setmana. El risc augmenta especialment quan se surt de les grans vies i s'entra en carreteres secundàries, sovint ja a prop de la destinació. També preocupa la sinistralitat dels motoristes, amb 32 víctimes mortals aquest any a Catalunya. Trànsit recomana planificar el viatge, evitar presses, respectar la velocitat i mantenir l'atenció fins al final del trajecte. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. Avui els agents rurals mantenen prop d'un centenar de municipis en nivell 4 del Pla Alfa i més de 250 en nivell 3, amb 7 espais naturals tancats per evitar nous focs. El govern demana extremar la prudència i adverteix que els episodis de risc extrem són cada cop més freqüents, fet que obligarà també a restringir més sovint l'accés a determinades zones naturals. I l'Ajuntament de Girona ha aprovat el nou cardipàs municipal que inclou 5 compromisos. Protegir el parc Jordi Vilamitjana, impulsar el nou arxiu històric, preservar el model del cinema Truffaut, reforçar el control del servei de neteja i també completar la reforma del carrer de la Creu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.

0: t'acompanyem cada dia.
1: Ràdio Manlleu.
0: La ràdio del Ter.
1: 107 FM.
2: Tota la vida per fer

0: Són les 12. Són les 12. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Almenys 19 migrants han mort en les últimes hores intentant arribar a Ceuta des del Marroc, segons ha confirmat el ministre de Política Territorial. El govern espanyol qualifica la situació de difícil i complexa, manté desplegat l'exèrcit a la ciutat autònoma i treballa amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn de migrants, mentre insisteix en la necessitat d'oferir una resposta humanitària, especialment als menors que han arribat nedant. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatgen avui a Ceuta per seguir sobre el terreny l'evolució d'aquesta situació i també coordinar la resposta institucional. I la Generalitat ha licitat un nou paquet de 8 grans obres en infraestructures per valor de 502 milions d'euros. Entre les actuacions destaca la variant de les preses Iolot amb una inversió de 447 milions. El govern preveu licitar també un segon paquet abans de finals d'any de 510 milions menys i arribar així als 1.400 milions d'euros en obres licitades durant aquest 2026. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que aquestes actuacions representen un gran salt en infraestructures i mobilitat. I Trànsit preveu 570.000 desplaçaments de sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquest primer cap de setmana d'agost. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment en motoristes. Lamiel alerta que el risc no es concentra només en grans vies com l'AP7, sinó sobretot quan els conductors surten d'aquestes autopistes i entren en carreteres secundàries.
3: És a dir, quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
2: Pel que fa als motoristes, Trànsit situa ja en 32 les víctimes mortals. D'aquest col·lectiu insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat. I la tercera onada de calor ha elevat al màxim el risc d'incendi forestal a Catalunya. De fet, un incendi a hores d'ara provocat per un llamp a la Vall d'Ora, al terme de Navès, crema amb intensitat avui i obliga a tallar la C26 a Montmajor i també la BV-4241 a Castellà del Riu. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu de 9 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris per tal d'intentar estabilitzar el flanc dret d'aquest incendi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: els divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. alter.net, per treure'n l'aigua clara.

0: aconseguis.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

he tornat a casa, com tot i a la Roma no pas. La plaça està plena, la iaia està cunant la grassa com sempre. El lupi sempre la ruleta la paca, el tete no es casa, les coses

0: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-230714 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.
1: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Manlleu. Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata. És el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata. El teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata. I viatja amb tranquil·litat.

0: Són les dues. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té el seu àmbit de responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania, tal com els anem resolent, i alguna vegada doncs cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria, ho he dit alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
1: Escoltàveu Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents, ben aviat. Es marca com a repte aconseguir el nou model de finançament, també. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors com els de les proves PISA i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol de 2026. Tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Polo.
4: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda. Esquerra diu que cal més ambició i els comuns el titllen de massa triomfalista.
1: Atenció, uns 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
4: Aquest és el balanç que fa el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i el president Pedro Sánchez, que avui visita la zona, denuncia una violació de la integritat territorial.
5: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible.
1: La meitat, però, d'aquests 50.000 ja haurien tornat al Marroc. Operació sortida d'agost, amb la calor extrema de protagonista.
4: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Mentrestant, Protecció Civil manté un centenar de municipis en nivell màxim de risc d'incendis, a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
1: A aquesta hora hi ha actius dos incendis petits, el Solsonès i també el Berguedà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot, una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
1: Bon, segur, fa poca estona, Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
4: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% dels veïns, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
1: Ha aprovat el nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona.
4: Ha estat en un ple extraordinari amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut en la votació i que ha permès aprovar la proposta. Un nou equip de govern que ha estat criticat per la resta de grups de l'oposició.
1: Cultura, engeguen els festivals de Torroella i Mar d'Estiu.
4: Dos dels clàssics de l'estiu. El primer enfocat en la música clàssica i el segon, que se celebra a Santa Susana, amb artistes del pop i el rock com Rosario, Leire Martínez, Miguel Ríos i Sergio Dalma.
1: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
7: Els Blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El control de so Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació, diu, excel·lents ben aviat i que s'ha marcat com a repte aconseguir el nou model de finançament. I ja ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com en les proves PISA, i ha anunciat una licitació rècord de 1.400

0: 300 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
2: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
1: Arran de preguntes dels periodistes, ell ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
2: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar si n'hi ha responsabilitat, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
1: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
2: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia, ho podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
1: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, ell ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
0: L'oposició parlamentària, Seguim amb tu, Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda, i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
1: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
3: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
4: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
1: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
5: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
6: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
1: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
0: També en el capítol de reaccions, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya ha valorat molt positivament l'anunci del president de licitar 8 obres públiques.
7: L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció després de l'aprovació dels pressupostos. Per a la Cambra de Contractistes, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures de Catalunya des de fa anys, i demostra la voluntat de transformar els pressupostos en actuacions concretes.
0: I la construcció i els serveis han impulsat l'economia catalana durant el segon trimestre de l'any. En concret, segons les dades de l'Institut d'Estadística publicades aquest divendres, el Producte Interior Brut ha crescut un 3% a Catalunya respecte al mateix període d'ara fa un any.
7: La dada situa l'economia catalana per sobre de l'increment viscut a la resta de l'Estat, on el PIB va augmentar un 2,7% anual entre l'abril i el juny.
0: I molt pendent, seguim també de Ceuta, perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi que aquest dijous ha provocat l'entrada de forma il·legal d'unes 50.000 persones és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
7: Una frontera que l'executiu espanyol manté tancada des d'aquesta passada nit, on a més s'hi ha desplaçat l'exèrcit. El balanç de persones que han mort intentant arribar nedant se situa ja en la trentena.
0: Mentrestant, Itàlia i Finlàndia proposen excloure Espanya de l'espai Schengen, i França ha reforçat el control de les seves fronteres. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta, dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi, i ha anunciat que es desplegaran boies a l'espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets ahir són un atac greu.
9: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena i de consideració de deplorable.
8: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
0: 5 minuts i un quart de 3 i de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord, diu, històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel desarmament complet.
7: En un missatge a Truth Social, el líder estatunidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla i tenir pau i seguretat. També ha afirmat que una vegada s'hagi acabat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina, diu Trump, per mantenir una Gaza segura per als seus residents i els seus veïns.
10: Notícies en xarxa.
0: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
7: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora n'hi ha dos d'actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
0: I la Selva del Camp ha instal·lat una càmera tèrmica per detectar incendis. Amb aquesta acció, el municipi del Baix Camp es converteix en una de les poques poblacions catalanes en incorporar aquest sistema. Ràdio La Selva, Antonio Mellado.
11: Es tracta d'un dispositiu de videovigilància col·locat al punt més alt del Puig de Sant Pere, sobre l'ermita, que compta amb una visió panoràmica tant de la zona del Pla del Camp de Tarragona com de les muntanyes que envolten el terme Salvatà. La càmera, amb un radi d'abast d'un quilòmetre, té visió òptica i tèrmica i actua de forma autònoma les 24 hores del dia, detectant variacions de temperatura, flames i fum, fins i tot en fases incipients. Una vegada es localitza algun punt susceptible, la càmera reenquadra automàticament l'acció i envia un avís als cossos d'emergència. Escoltem a l'alcalde de la Selva del Camp, Enric Roberto.
12: Creiem que és una molt bona oportunitat, doncs, per tindre una vigilància, una prevenció més a totes les que ja tenim i hem d'anar tinguent també, doncs, per mirar, doncs, d'evitar i controlar, doncs, aquests incendis.
11: El sistema també vol complementar la feina coordinada que el Servei de Guardatermes i els vigilants municipals despleguen durant l'època estiuenca per prevenir incendis.
0: Doncs en aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
7: En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamiel, ha explicat que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamiel ha alertat que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó que els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
13: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
7: Pel que fa als motoristes, Trànsit ja situa en 32 les víctimes mortals d'aquest col·lectiu i insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
0: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats. Al Prat, Ràdio Noelia Aguilar.
14: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una seixantena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
15: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
16: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans.
17: Yo me voy a Canadá a visitar mi prima.
18: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
14: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
0: En punt 1:15 i el sector turístic de les Terres de l'Ebre preveu un mes d'agost de rècord. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat la demanda i molts allotjaments del territori ja freguen el 100% d'ocupació. Ràdio Ràpita, Hernán Subirats.
17: Les Terres de l'Ebre freguen el ple absolut en l'ocupació hotelera per a este proper mes d'agost, amb una data marcada en vermell al calendari, que és el dimecres dia 12 d'agost. El fenomen de l'eclipsi total de sol ha disparat les reserves al territori, on la majoria d'establiments penjaran el cartell de complet. Tant els hotelers de la costa com les cases de turisme rural del Delta i de l'interior registren una ocupació que oscil·la entre el 90 i el 100% per a la setmana d'este esdeveniment astronòmic. Des del sector turístic ebrenc destaquen que l'eclipsi ha actuat com un gran pol d'atracció internacional, atraent milers de visitants i aficionats a l'astronomia d'arreu d'Europa. Una embranzida extraordinària, a meitat de mes, que reforça també les ja bones previsions que hi havia per a un agost que es preveu amb molta ocupació a les nostres comarques.
0: I també optimisme al Pallars per un agost que comença amb previsions sòlides, allotjaments plens i el turisme actiu com a motor. Ràdio Trem, Júlia García.
18: El sector turístic del Pallars compta aleshores per a l'arribada del mes d'agost amb molt d'optimisme i unes previsions d'ocupació sòlides. Això és el que comenten els empresaris de la comarca.
19: Doncs si el temps acompanya, la veritat és que confiem en mantenir una afluència elevada de gent i esperem doncs, que tot el sector pugui tenir un gran agost i una gran temporada.
20: Doncs bé, esperem una molt bona ocupació, sobretot durant aquestes dues primeres setmanes, que és quan s'acumula més gent aquí en el territori. El gran motor per a aquestes visites doncs, serien les activitats de natura com el senderisme o els esports d'aventura.
21: Ja tenim un 80% de reserves confirmades per tot el mes. Les tres primeres setmanes penso que estan pràcticament plenes i només queda disponibilitat per l'última.
18: Amb tot a punt per penjar el cartell de complet a molts allotjaments, el Pallars es consolida un any més com un dels grans refugis de natura i muntanya del Pirineu.
0: Són els titulars d'aquest divendres. La Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent. Arnau Vidal.
22: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades. Els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora Lamadrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
23: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
22: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
0: I encara a Barcelona, un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
7: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya a la carretera de Miramar, a tocar de la Ronda del Litoral.
0: I de Barcelona a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'extensió del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
24: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
25: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
24: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
0: I Badalona ha aprovat la licitació del projecte per instal·lar 615 càmeres de videovigilància a la ciutat. De Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
1: Del total de càmeres previstes, 127 seran de control de trànsit i 488 estaran destinades a reforçar la seguretat ciutadana. El projecte també inclou la construcció de la sala de control amb una inversió d'uns 12 milions d'euros i un contracte de manteniment valorat en 3 milions i mig d'euros anuals. Les càmeres es col·locaran en punts estratègics de la ciutat, com ara accessos, vies principals i polígons industrials, amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Així ho ha explicat la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera.
2: És pioner, no? O sigui, no hi ha cap altre projecte doncs, que incorpori més de 600 càmeres de cop en una ciutat, perquè és importantíssim, però això el que generarà doncs, és aquest abans i després, no? En la seguretat de tots els ciutadans, que això és el que busquem.
1: El govern municipal preveu adjudicar el contracte a finals d'aquest any i iniciar la instal·lació de les càmeres al gener del 2027.
0: I moment ara per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona, Nacional de Catalunya i el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
3: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el Festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camber Orchestra o l'English Camber Orchestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
0: Vuit minuts, arribem a dos quarts de tres i el Festival Mar d'Estiu de Santa Susana al Maresme obre avui una nova etapa després de dos anys de reformulació. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
4: Després de la cancel·lació de l'edició del 2025, l'organització ha aprofitat gairebé dos anys per redissenyar un certamen que el 2024 es va haver de traslladar d'urgència. Arran de problemes administratius i de les queixes pel soroll al seu emplaçament original. El resultat és un nou recinte amb més capacitat, un vilatge ampliat, més espais verds, una oferta gastronòmica reforçada i millores tant a la graderia com als serveis. L'objectiu és convertir el Mar d'Estiu en una de les cites musicals de referència de l'estiu a Catalunya, apostant per una experiència que va més enllà dels concerts. Joan Campolier és l'alcalde de Santa Susana.
5: Montvillers, doncs, molt acurat, amb molt verd, una cosa molt ben preparada. Tinc molta il·lusió a posar-ho en marxa perquè espero de que, bueno, que sigui, que agradi a tothom i que, bueno, aquestes hores, doncs, des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la nit sigui un espai de trobada.
4: La nova edició arrenca avui a la nit amb el concert del cantant italià Zucchero i continuarà durant les properes setmanes amb artistes nacionals i internacionals.
0: Artistes com Leire Martínez l'escolteu de fons. I la cultura, els esports. Uns esports que ens porta avui el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
6: Bon dia.
0: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 3:15 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
6: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles amb combinats amb joves del filial i del juvenil i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, ha de fer oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxa del filial i signarà per 5 temporades. Bruselas. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. Mentre l'Espanyol continua fent també la seva estada de pretemporada a Anglaterra, demà jugarà un nou amistós davant del Middlesbrough. A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorrà. A les 8 a Sant Oleguem, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: El Sabadell torna a l'acció aquest vespre amb l'amistós contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana. Serà el segon dels tres compromisos que afronta el conjunt arlequinat aquesta setmana. Una càrrega física que explica així el tècnic Ferran Costa.
9: A mi el que m'interessa és jugar. Jugar, sumar minuts, que els jugadors que han arribat nous, integrar-los en el nostre model de joc.
8: Alain Ribeiro serà baixa després de lesionar-se el lligament intern del genoll dret en l'amistós de dimecres contra el Manresa. El seu temps de baixa s'estima en uns 2 mesos. El duel d'avui contra l'Inter Escaldes arrenca a les 8 del vespre a Sant Oleguer i es podrà seguir en directe al Twitch de Ràdio Sabadell. Demà, a la mateixa hora al Car de Sant Cugat, el centre d'esports s'enfrontarà a l'Andorra, rival amb el qual es toparà en Lliga.
6: A tercera, el Badalona juga amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la ciutat esportiva Joan Gamper. D'altra banda, la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duel lliure de natació artística amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. Abans d'aquesta tarda ja podrien arribar els primers metalls per a elles en la prova del duet tècnic. A més, també opta medalla aquesta tarda el rubinenc Denis González en el solo tècnic. I en bàsquet, l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. Això diuen Jordi Sargatà, el segon entrenador gironí, i Ainhoa López, jugadora.
10: Tenir la prèvia d'Eurolliga ens condiciona tota la temporada, per tant, està marcat en el calendari de pretemporada com una data clau. Serà una pretemporada diferent, on s'intentaran posar els bàsics com sempre, però segur que hi haurà l'ull posat en arribar en aquest dia, en aquest moment, el millor possible.
11: Totes les nostres energies aniran posades en aquest partit, perquè al final és que ens juguem tot a un partit, tenim la sort, no?, també de que jugui Fontejau, així que res, molt centrades en això, sí.
6: Aquesta prèvia d'Eurolliga serà una eliminatòria partit únic davant el guanyador del partit entre el Panathinaikos grec i l'Emlak Konut turc.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'escola Doctor Samara Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Molt bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
9: Jo dic, hi ha problemes, explico quins són, i demano als membres del meu govern, cadascú té la seva petita responsabilitat, que ens arremenguem per resoldre'ls. Intento ser transparent amb la ciutadania de com els anem resolent, i alguna vegada doncs, cometem errors. Si els reconeixem, demanem excuses, ho he hagut de fer en vària matèria moguita alguna vegada, i intentem resoldre. I li dic, amb convicció, que ho resoldrem, i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran més de massa temps. Ja ho veurà.
7: Escoltàveu, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat, diu, i una educació excel·lents ben aviat. Es marca com a repte també aconseguir el nou model de finançament. El president català fa un balanç positiu del curs polític, però també reconeix errors, com en les proves PISA, i anuncia una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública. És divendres 31 de juliol, s'acaba el mes de 2026, tenim més titulars. L'oposició denuncia les mancances del govern, Maite Poló.
10: Junts acusa Illa d'estar ancorat en la propaganda, Esquerra diu que cal més ambició, i els comuns el titllen de massa triomfalista.
7: Atenció, 50.000 immigrants en situació irregular han entrat a Ceuta.
10: La meitat, però, ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una trentena de morts. Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez denuncia una violació de la integritat territorial.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivell més enèrgic possible.
7: Més coses, operació sortida d'agost amb la calor extrema de protagonista.
10: El Servei Català de Trànsit calcula que 570.000 vehicles sortiran de l'àrea de Barcelona i en tornaran 250.000. Protecció Civil manté mentrestant un centenar de municipis en el nivell màxim de risc d'incendis a l'espera d'un nou increment de temperatures aquest diumenge.
7: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè, o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogó, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. Estem pendents a la xarxa.
7: Un sort fa una estona a Nova Esquerda, la zona de l'Esvoranc de la línia 9 del metro.
10: Un fet que allargarà fins al setembre el retorn a casa del 40% del veïnat, segons han confirmat el govern i els bombers. En concret, l'Esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2.
7: Cultura arrenca el festival de Torroella de Montgrí.
10: Enfocat, com sempre, en la música clàssica i també comença el mar d'estiu de Santa Susanna amb Rosario, Leire Martínez i Miguel Ríos.
7: Esports, Ignasi Trapero, el Barça s'estrena avui a l'estada de pretemporada a Anglaterra.
13: Els blaugrana juguen a 3:15 al camp del Birmingham City amb un combinat de jugadors disponibles del primer equip amb joves del filial i del juvenil. S'espera que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: El control de so, Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: És la nostra portada d'aquest divendres. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que es compromet a tenir una mobilitat i una educació excel·lents, diu ben aviat. S'ha marcat també com a repte aconseguir un nou model de finançament. Illa ho ha dit en una roda de premsa, on ha fet un balanç positiu i optimista del curs polític que s'acaba, però també ha reconegut errors, com amb les proves PISA, i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per a obra pública fins a final d'any. Mon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El president Salvador Illa ha comparegut al Palau de la Generalitat per fer balanç del curs polític. Ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre la mitjana europea, i és un país influent, ha dit, i ha fet aquest anunci.
15: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions, i avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
14: Arran de preguntes dels periodistes, Illa ha reconegut errors. Per exemple, amb les proves PISA i amb les incidències en les obres com l'esfondrament de Montcada i Reixac. Respecte a les PISA, ha assegurat que anirà fins al final.
15: La consellera està esbrinant què ha passat, quan sapiguem què ha passat, i anirem a fondo, prendrem les decisions que hem de prendre. Per depurar, si n'hi ha responsabilitats, jo en aquest moment estic a l'espera que s'entigui com acaba això, i sobretot per evitar que es torni a produir, i sobretot per no perdre el focus en què l'educació a Catalunya ha de tornar a recuperar criteris d'excel·lència.
14: Els seus objectius per al curs vinent són més habitatge, voldria veure més grues i anar més de pressa construint-ne, i el nou finançament. Ha demanat al Partit Popular i a Junts que hi donin suport.
15: Bueno, si vostè diu que ho faria més bé, però que no ho tenia o podia fer, perquè governava Espanya o perquè tenia... no ho ha fet. Però escolti'm, encara que sigui així, per què no de moment no... En fi, agafem això. No vull dir alguna cosa de peix al cova, però amb alguna mentalitat potser serveix aquesta frase perquè se mantingui bé, perquè no mentrestant fem això.
14: I li ha dit que els pressupostos del 2026 posen Catalunya en marxa i seran suficients per acabar la legislatura el 2028. Pel que fa a la crisi de l'arribada massiva de persones a Ceuta, Illa ha fet una crida a la responsabilitat d'Europa i ha dit que hi ha gent execrable que s'aprofita dels pobres.
7: L'oposició parlamentària, Seguiment del Món, ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura Esquerra i els comuns tampoc no els ha agradat. Per als republicans, a Illa li falta ambició de país, i per als del BIAC ha estat massa triomfalista.
14: Tots els partits han criticat l'avaluació que ha fet el president Illa d'aquest curs. N'han dit que ha estat triomfalista, allunyat de la realitat o decebedor. Escoltem el diputat de Junts, Salvador Vergés, i la del Partit Popular, Lorena Roldán, que demana eleccions.
16: Triomfalista, que no entra absolutament en cap autocrítica. El president Illa veiem que segueix ancorat en la propaganda.
17: La convocatòria d'eleccions, insisteixo, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res, i que Catalunya està pitjor que ara fa 2 anys, cosa que semblava impossible, però ho ha aconseguit.
14: Els socis d'investidura també l'han criticat. Esther Capelles, d'Esquerra Republicana, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
18: I no n'hi ha per tirar coets amb la gestió de l'actual govern. Cal més ambició, cal més lideratge i cal més sentit de país.
19: El que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor, decebedor per triomfalista.
14: La CUP ha qualificat el discurs d'Illa de delirant perquè diu que parla d'una Catalunya que només existeix als seus informes.
7: Gràcies, Mont. 8:03 i seguim molt pendents de Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha dit que la crisi en aquesta comunitat autònoma, en què aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya.
10: La meitat ja haurien tornat al Marroc, segons el govern espanyol, que ha mobilitzat l'exèrcit i comptabilitza una 30ena de morts.
7: Itàlia i Finlàndia demanen excloure Espanya de l'espai Schengen i Pedro Sánchez, que ha visitat la zona, denuncia una violació de la integritat territorial, com deia en Marc Dalmau. Bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als habitants de Ceuta dient que s'estan fent càrrec d'aquesta crisi i ha anunciat que es desplegaran boies a l'espigó per on han entrat els migrants per crear una barrera de contenció. Ha dit també que agraeix la cooperació amb el Marroc i culpa de la crisi a les màfies de tràfic de persones que han aprofitat, diu, una sentència recent del Tribunal Suprem que estableix que no es poden fer devolucions en calent si els migrants arriben per mar. Sobre això, ha dit que els fets d'ahir són un atac greu.
11: Un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
20: Sánchez ho ha dit des de Ceuta, on hi ha viatjat amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per reunir-se amb les autoritats locals i amb les forces i cossos de seguretat, que, per cert, s'han reforçat en 400 efectius més, a més de la presència de l'exèrcit als carrers de la ciutat autònoma. De la seva banda, el Partit Popular parla ja d'invasió i exigeix que es reformi la llei d'estrangeria per garantir que les anomenades devolucions en calent es puguin fer també amb migrants que accedeixin a Espanya des del mar.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Política a banda, aquest divendres continuem molt pendents del temps i de la tercera jornada d'intensa calor que viu Catalunya.
10: Protecció Civil manté un centenar de municipis en el nivell més alt d'incendi i 250 en un índex elevat. A aquesta hora hi ha 2 focs actius poc importants, un al Solsonès i un altre al Berguedà.
7: En aquest context, milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 570.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 tornaran.
10: En declaració a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això ha tingut incidència en la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies, com l'AP7, sinó que passa quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
21: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
10: Pel que fa als motoristes, aquest any ja n'han mort 32 i insisteix la Mil en la necessitat de formació, prudència i control de la velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya.
7: I com sempre, l'aeroport del Prat concentra també una gran activitat des d'avui en un dels caps de setmana amb més vols programats al Prat, a Ràdio Noelia Aguilar.
22: Avui és el dia amb més activitat, amb 1.142 operacions previstes. Demà dissabte n'hi haurà 1.085 i diumenge 1.105. En comparació amb el 2025, l'increment és d'una 60ena de vols cada dia, fet que confirma el fort ritme de recuperació i creixement del trànsit aeri. Les destinacions més habituals continuen sent les internacionals. Mèxic o la Xina estan entre les preferides pels viatgers.
1: Estamos ahorita esperando una conexión para ir a Nantes, a Francia.
4: Anem a la Riviera Maya, platja, excursions, aventura, descans...
5: Jo me voy a Canadá a visitar mi prima.
23: Anem amb la família a la Xina, ens agrada la cultura asiàtica i tal.
22: Per facilitar la gestió d'aquesta elevada afluència, l'aeroport ha reorganitzat les zones d'estacionament del pàrquing express de la terminal T1. A partir d'ara hi ha una zona exclusiva per deixar o recollir passatgers sense abandonar el vehicle i una altra per estacionar-hi fins a 2 hores. L'objectiu és agilitzar la circulació, ordenar el flux de vehicles davant la terminal i millorar la seguretat als accessos de l'aeroport.
7: Per terra, mar, també amb tren, amb motiu de l'operació sortida i retorn del primer cap de setmana d'agost, Renfe ofereix prop d'1.200.000 places.
10: El dia amb un volum més elevat de desplaçaments serà aquest divendres. Els corredors amb més demanda són els que connecten Andalusia amb Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana.
7: Inici de les vacances d'agost, que, com dèiem, tornarà a omplir les carreteres en direcció litoral i els establiments turístics, per exemple, del Maresme, es preparen per a les setmanes de màxima afluència de visitants. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
24: El Servei Català de Trànsit preveu que prop de 480.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i diumenge amb la C32 com una de les principals vies d'accés al Maresme. El moviment a les carreteres coincideix amb l'inici del període de més activitat turística de l'estiu. Tot i que el sector es mostra optimista, la presidenta del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, Carme Ponsa, recorda que les dades s'han d'analitzar des d'una perspectiva comarcal i que encara poden variar en funció de l'evolució de les reserves.
25: Fixar-nos només en un municipi no podem. Clar. Sinó que ho hem de mirar al llarg de la comarca. I bé, crec que acabaran amb unes bones dades, tot i que, clar, evidentment hi ha aquestes fluctuacions.
24: Les últimes dades disponibles situen el Maresme com una de les principals destinacions turístiques del país. Durant el 2025, la comarca va rebre 2,1 milions de visitants i gairebé 8 milions de pernoctacions.
7: 2 minuts i en punt, 3:45 de la tarda, Barcelona, Nova Esquerda, al soterrani d'un dels blocs afectats per l'esvoranc de la línia 9 al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, un fet que allargarà fins al setembre el retorn dels 4 edificis restants, els més propers a la zona de l'esvoranc. De les 8 finques afectades, els veïns de 3 d'elles ja han tornat a casa i els del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles ho faran la setmana vinent, Arnau Vidal.
26: Després de 3 setmanes fora de casa, els veïns del número 54 del carrer de Sant Gervasi de Cassoles podran tornar-hi la setmana vinent. Es tracta d'un quart bloc afectat per l'esvoranc que les obres de la línia 9 del metro van provocar el passat 7 de juliol, obligant a desallotjar 300 veïns de 93 habitatges. Amb aquestes ja seran 4 les finques recuperades, els números 54, 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles i els 6 del carrer Rubinstein. Ara en quedaran 4 d'afectades, els números 2 i 4 del carrer de Rubinstein i el 3 i 5 de Teodora a la Madrid, més pròxims a l'esvoranc. En una compareixença d'aquest matí, el govern ha anunciat que s'ha detectat una esquerda al soterrani d'un d'ells, el número 2 del carrer de Rubinstein, i que estan treballant per solucionar-ho. Ho detalla el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
27: Hem trobat un punt localitzat on aquesta afectació és més important. Hem intensificat els treballs que siguin reparats el més aviat possible.
26: Els treballs per solucionar la solidesa del terreny s'allargaran tot el mes d'agost, que els veïns de les 4 finques restants no puguin tornar-hi fins al mes de setembre.
7: Encara a Barcelona, una dona ha resultat ferida per cremades a causa d'un incendi en un bloc del barri del Raval, al carrer Peu de la Creu.
10: L'incendi s'ha produït cap a 1:00 a.m. Diversos testimonis han observat que les flames s'han arribat a estendre fins al balcó. Pel que fa a les causes del foc, encara es desconeixen.
7: I un dispositiu policial de la Guàrdia Urbana i dels Mossos ha desallotjat un dels assentaments que hi havia a la muntanya de Montjuïc.
10: Es tracta d'una zona amb tendes de campanya que hi havia a la carretera de Miramar, a tocar de la ronda del litoral.
7: En punt 3:45 de la tarda, a Girona, el govern municipal ha aprovat el nou cartipàs amb l'abstenció del PSC i les crítiques de la resta de l'oposició. Girona FM, Pau Villafañe.
28: Ho ha fet en un ple extraordinari aquest divendres al matí, tal com es va anunciar aquest dijous amb un acord amb el PSC, que s'ha abstingut a la votació i que ha permès aprovar la nova proposta. L'alcalde Salelles destacava l'acord per tirar endavant l'organigrama.
29: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el Campus de Salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
28: Un cartipàs que ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors socialistes. La portaveu de Junts, Gemma Geis, ha carregat contra Salelles per no haver valorat l'opció d'acordar el nou cartipàs amb el seu grup, a canvi de fer caure la moratòria de botigues de bicicletes i de mantenir la reforma del padró. Dues demandes que Salelles ha qualificat d'ideològiques.
7: I a Tarragona, el conseller de Junts a l'Ajuntament, Pep Manresa, ha mort aquest divendres als 72 anys.
10: Manresa, empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 2 dies de dol oficial i ha expressat el seu condol al grup municipal i als familiars.
7: I a prop de Tarragona, a Roda de Barà, veïns d'aquest municipi han sortit al carrer per denunciar la instal·lació de les pantalles acústiques que està posant Adif al litoral tarragoní i que en alguns casos arriben als 8 metres d'altura. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
0: Un nombrós grup de veïns i veïnes de Roda de Barà s'ha concentrat aquest matí a les 11 a la plaça Cantàbric per protestar contra les pantalles acústiques que Adif està instal·lant al llarg del litoral tarragoní. Esther Valls és de l'associació de veïns Costa Daurada Barà.
2: Han passat 8 a 9 mesos, les pantalles tenen la mateixa alçada, no s'ha revisat el projecte i avui m'ha arribat la notícia de que el Ministeri diu que tot s'ha fet de manera consensuada. Quina manera consensuada? Aquest és el futur que volem per les nostres poblacions?
0: La convocatòria ha comptat amb la presència de l'alcalde de Roda de Barà i d'altres autoritats que han volgut donar suport a una reivindicació que comparteixen molts veïns del municipi. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Barà.
3: Ens presenten un projecte i presentem al·legacions gairebé tots els ajuntaments en la mateixa línia i la resposta ha estat no a totes les al·legacions que han presentat. A totes, no ens han acceptat res.
0: Denuncien l'impacte visual de les barreres de gran alçada previstes a Roda i asseguren que no solucionen el problema de fons. Per això reclamen que el trànsit ferroviari de mercaderies es traslladi a una línia interior, allunyada dels nuclis urbans, una mesura que, segons defensen, reduiria el soroll sense afectar el paisatge de la façana marítima.
7: 12 minuts arriben a les 3 de la tarda. Arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies. I comencem amb la consellera Paneque, que ha visitat el Parc Solar de Vidreres per presentar les mesures ambientals per a la implantació d'energies renovables amb criteris de sostenibilitat. Televisió de la Selva, Mamen Meroya.
6: Durant la visita a les instal·lacions, Paneque ha destacat la necessitat d'avançar cap a un model energètic més sostenible, però ha remarcat que aquest desplegament s'ha de fer amb criteris ambientals rigorosos i compatibles amb la protecció dels espais naturals.
9: Però si hi havia una qüestió que era del tot necessari posar a punt era la modernització de les nostres infraestructures, especialment aquelles que tenen a veure amb la mobilitat a Catalunya. Estem també en escenaris de creixement demogràfic. De fet, els últims anys hem passat de 6 a 8 milions d'habitants a Catalunya. Per tant, modernitzar les infraestructures vinculades a la mobilitat i millorar també aquelles infraestructures vinculades al reforçar els nostres serveis públics.
6: La consellera està acompanyada pel secretari de Transició Ecològica, Jordi Salgatal, i pel director de Generació de l'Energètica, Gil Lladó, amb qui ha conegut de primera mà el funcionament del Parc Solar de Vidreres, un exemple de producció d'energia renovable al territori. Les mesures presentades busquen compatibilitzar l'acceleració de la transició energètica amb la conservació dels valors ambientals, en un context en què Catalunya continua apostant per incrementar la producció d'energia neta i reduir la dependència dels combustibles fòssils.
7: I el Parc Natural del Delta de l'Ebre es prepara per rebre milers de persones el 12 d'agost. Aquest espai serà un dels punts de les Terres de l'Ebre excepcionals per poder gaudir de l'eclipsi solar. 21 Ràdio, Aleida Baz.
12: Aquest dia es regularan els accessos al Delta de l'Ebre des de l'AP7 i des d'altres carreteres amb dispositius especials. A l'interior del parc, tècnics i agents rurals es coordinaran per garantir la seguretat i evitar aglomeracions. Francesc Vidal és el director del parc.
13: El que són ja les zones de platja i tot això, doncs mirem de coordinar-nos també amb agents rurals i els vigilants i voluntaris del parc per poder tindre, sobretot, informació i que la gent no tingui conductes incíviques que puguin perjudicar al parc i els valors naturals dels parcs, però també a l'experiència també de col·lectiva, no? Perquè una persona que faci una mala pràctica o conducta incívica pot molestar també els altres, i una cosa tan especial, doncs, bueno, convé que tothom respecti una mica el moment, no?
12: Des del Parc Natural Delta de l'Ebre recomanen organitzar la visita en antelació i arribar hores abans de l'eclipsi. També recorden als visitants que han de respectar les senyalitzacions i que no es pot aparcar ni acampar a les zones de platja.
7: I Palafrugell es converteix en la capital de la fotografia amb la Bienal Xavier Miserachs. Comença demà Ràdio Palafrugell, Maria Vilà.
8: La programació d'enguany inclou exposicions, converses i activitats al voltant de la fotografia documental, la memòria i la relació entre imatge i literatura, amb propostes repartides per diferents espais del municipi. En parla la directora de la Bienal, Maria Planes.
11: La nord-americana Dorothea Lange, una de les fotògrafes amb fotografies molt icòniques de la història de la fotografia, i Sergio Larraín, el primer llatinoamericà que va formar part de l'agència Magnum Photos i que també és una personalitat que continua influenciant a fotògrafs actuals.
8: La Bienal també posa el focus en el patrimoni fotogràfic local amb l'exposició dedicada a la nissaga Casanovas, que va documentar Palafrugell durant 140 anys, i a la figura de Modest Cuixart, coincidint amb el centenari del seu naixement, amb un homenatge a través de la mirada de tres fotògrafs palafrugellencs que el van conèixer.
7: 9 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura. I per l'Orquestra Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, també el pianista Josep Colom obriran aquesta nit una nova edició del festival, un clàssic de Torroella de Montgrí, televisió de la Costa Brava, Alba Peiret.
14: L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya tornarà a inaugurar, com ja va fer el 2024, el festival de Torroella de Montgrí amb un monogràfic dedicat a Beethoven, com a avançada de la commemoració el 2027 del bicentenari de la seva mort. Al festival també hi passaran grans noms com la Mahler Camera Orquestra o l'Ingrid Cambra Orquestra. De moment ja hi ha dues cites que compten amb les entrades exaurides. El concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Tallinn Scholars i el virtuós de la mandolina Avi Avital. El festival també farà un homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el violinista Pablo Fernández. Cal sumar-hi també l'estrena del nou quartet de corda de Joan Magraner, encàrrec del festival interpretat pel quartet Diotima. A part de l'Auditori Espai Ter, el festival torna a impulsar Singular Torroella, mantenint concerts en espais únics com el Palau Solterra, Fundació Vilacases, Can Quintana Museu de la Mediterrània i l'Església de Sant Genís.
7: Un clàssic al Festival de Torroella, de Torroella de Montgrí, a un altre clàssic, Miguel Ríos, un dels caps de cartell del Festival Març d'Estiu de Santa Susana del Maresme, que obre avui una nova etapa després de 2 anys de reformulació. Amb un recinte renovat, una aposta per millorar l'experiència del públic, el certamen vol convertir-se en un dels grans festivals musicals de l'estiu. Amb Miguel Ríos, Leire Martínez, Sergio Dalma i Joan Dausà, entre d'altres. Doncs a ritme de rock, arribem als esports. Uns esports que es porten el seu company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi.
15: Bon dia.
7: El Barça juga avui un amistós de pretemporada davant el Birmingham City a partir de 8:45 del vespre a l'estadi de St. Andrews.
15: Hansi Flick farà jugar els futbolistes del primer equip disponibles combinats amb joves del filial i del juvenil, i es preveu que debuti un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. El Barça, per cert, farà oficial a les pròximes hores el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bisiwu, que tindrà fitxada al filial i signa per 5 temporades. També està previst avui que Ter Stegen posi rumb cap a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell. I l'Espanyol també fa una estada per temporada a Anglaterra. Després de l'entrenament matinal per preparar l'amistós de dissabte davant del Middlesbrough, el futbolista perico Edu Expósito deia això.
16: Ja portem uns 4 partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
15: A segona divisió, el Sabadell s'enfronta avui a l'Inter Escaldes Andorra a les 8 a Sant Oleguer. A tercera, el Badalona jugarà també un amistós contra el juvenil B del Barça a les 7 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Per cert, que el Cornellà ha confirmat la renovació del lateral dret Didac Rodríguez. I la barcelonina Iris Tió i la perpinyanenca Lilú Lluís s'han classificat amb la millor nota per la final de la prova de duet lliure de natació artística, amb què han començat els europeus de París. Dissabte a les 6 competiran per una medalla. I pel que fa al bàsquet, Ricky Rubio ha renovat amb la Sisa Joventut i formarà part de l'equip verd i negre la temporada vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
17: Ricky Rubio continuarà jugant a la penya almenys una temporada més. Per mitjà d'un vídeo publicat a les xarxes socials del club, Rubio ha confirmat el que la majoria d'aficionats al bàsquet esperaven.
18: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa.
17: Es tanca així el secret més ben guardat de l'estiu. Aquesta pròxima temporada més compartirà vestidor amb un altre líder aclamat per l'afició, Nicola Provítola, una parella de bases de luxe pel nou projecte del Joventut.
7: A tot això ja s'han posat a la venda els abonaments de la Lliga Catalana CBE 2026, una competició que tindrà 7 partits i 6 participants. El Fiat Girona, el Barça, el Morabanc Andorra, Assisa Joventut, Quitzenas, Manresa i l'Erna Lleida. I us direm també que l'Uni Girona tornarà a la feina el 17 d'agost amb l'objectiu clar de superar la prèvia de l'Eurolliga el 30 de setembre a Fontejau. I en hoquei herba, la selecció catalana es va imposar a la Xina per 2-0 en el primer dels dos amistosos que jugaran aquests dies a Terrassa.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores us deixem a l'equip del cap de setmana. Molt bona tarda i millor cap de setmana.

0: finançament. El president ha presumit de dades econòmiques, assegurant que Catalunya és la locomotora econòmica d'Espanya, amb un creixement del 3% del PIB per sobre de la mitjana europea, i ha assegurat també que és un país influent. Tot i fer un balanç positiu i optimista del curs polític, també ha reconegut errors com en les proves PISA i ha anunciat una licitació de 1.400 milions d'euros per obra pública fins a final d'any.
1: D'aquí a final d'any, 1.400 milions d'euros de licitacions. I avui mateix, licitacions per valor de 502,7 milions d'euros. 8 obres.
0: L'oposició parlamentària ha reaccionat ja al discurs d'Illa. Junts i el PP l'han acusat de fer propaganda i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, tampoc no els ha agradat. Pels republicans, a Illa li falta ambició de país i pels del BIAC, que ha estat massa triomfalista. Qui sí ha valorat molt positivament les paraules del president de la Generalitat és la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, que ha celebrat l'anunci de Salvador Illa de licitar 8 obres públiques. L'ENS considera que és un primer pas en la bona direcció, després de l'aprovació dels pressupostos. Per la Cambra, la licitació representa un pas important per començar a recuperar el dèficit inversor acumulat en infraestructures, que arrossega Catalunya des de fa anys i demostra la voluntat de transformació dels pressupostos en actuacions concretes. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest divendres que l'arribada massiva de migrants a Ceuta és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Segons ha dit en una compareixença des de la ciutat autònoma, hi ha hagut una lectura interessada per part de les màfies de tràfic de persones d'una sentència del Tribunal Suprem que dificulta el retorn de migrants que arribaven a l'Estat, nedant en considerar que no hi ha una frontera física. Entre les mesures anunciades, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució de migrants que arribin per mar. I una nova esquerda de caràcter estructural en un dels edificis afectats per l'esvoranc de la DL9 al Putxet allargarà fins al setembre el retorn a casa dels 4 blocs que encara no tenien data concreta de tornada i on viuen prop dels 40% dels veïns. Així ho ha confirmat aquest divendres en declaracions als mitjans, al govern i als bombers de la zona. En concret, l'esquerda s'ha localitzat al soterrani del bloc del carrer Rubinstein número 2, on a partir d'ara els veïns tampoc tindran permès a l'entrada ni acompanyats pels bombers. Ara s'hi faran els treballs d'injecció i estabilització per assegurar la zona. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, ha explicat que l'esquerda suposa un canvi de tendència. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahan.
4: This is Justin Timberlake.
0: Fins 7 FM.

0: els dissabtes a les 12 de la nit a Ràdio Manlleu.
1: Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 4.
1: Són les 4. Ràdio Manlleu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que la crisi a Ceuta, on aquest dijous han entrat de forma il·legal uns 50.000 migrants, és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Tot i que, segons l'executiu espanyol, la meitat ja haurien tornat al Marroc, la frontera es manté tancada. Des d'aquesta passada nit i també hi continua desplaçat l'exèrcit. En una roda de premsa des de

0: I no canviem de tema perquè el govern espanyol ha desvinculat la crisi migratòria de Ceuta del procés de regularització extraordinari de migrants, que va finalitzar el passat 30 de juny. Fons al Ministeri recorden que no es poden presentar sol·licituds des d'aquesta data i que el procés tenia uns requisits molt definits, com acreditar la residència a Espanya abans de l'1 de gener de 2026 i romandre a l'Estat 5 mesos continuats des del moment de presentar la sol·licitud. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que qui pretengui relacionar la situació actual amb aquest procediment simplement menteix o tracta d'alimentar falsedats amb algun interès particular. Tot això en un dia on les reaccions des de la Unió Europea es divideixen entre el suport d'Espanya i l'urgència per evitar una crisi migratòria de major abast. Avui, Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i Països Baixos han demanat al govern espanyol que actuï amb rapidesa a Ceuta. El viceprimer ministre i responsable d'Afers Exteriors de Bèlgica, Maxim Prevot, ha recordat que quan un estat membre fronterer es veu sumès a tal pressió, passa a esdevenir una qüestió europea i no només espanyola, i ha demanat comptar amb la implicació de les autoritats de la UE i del Marroc per assegurar que pugui garantir la protecció de les seves fronteres. Des d'aquest dijous, de fet, França ja ha reforçat les seves pròpies fronteres amb Espanya i Itàlia i Finlàndia ja demanen excloure el territori espanyol de l'espai Schengen. Centrem-nos ara a Catalunya, que ha registrat 60 accidents laborals mortals en la primera meitat de l'any, més d'un 22% més respecte del mateix període de l'any passat, quan en van ser 49, segons les dades publicades aquest divendres per l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 43, en comparació amb les 39 de l'any passat, mentre que altres 17 han mort anant o tornant de la feina, 7 més. El nombre total d'accidents de treball, entre lleus i greus i mortals, s'ha situat en 17.433 al juny, gairebé un 1% més que l'any passat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Els dimecres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Manlleu.
1: Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n l'aigua clara.

0: Són les 5, són les 5. Ràdio Manlleu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El govern municipal de Girona ha aprovat avui el nou cartipàs amb l'excepció del PSC. En un ple extraordinari aquest divendres al matí, el govern, format per Guanyem i Esquerra Republicana, ha tirat endavant el nou cartipàs després de la sortida de l'executiu de Junts. L'alcalde Lluc Salellas ha destacat l'acord amb els socialistes que, segons la seva formació, servirà per millorar la ciutat.
3: I en aquest punt sí que vull agrair al PSC l'esforç per arribar a un acord i així avui aconseguir la seva abstenció. Els temes que hem fixat en aquest acord, el Trufó, el campus de salut, procurant el millor projecte sense alterar el calendari, l'arxiu, la neteja i el carrer de la Creu, ens interpel·len a tots i són clau, sens dubte, per millorar la ciutat del present.
2: Malgrat aquest enteniment puntual, el cartipàs ha rebut les crítiques de tots els grups de l'oposició, excepte dels 8 regidors del PSC. Anem ara al Parlament de Catalunya, on s'han aprovat 26 lleis des de l'inici de la 15a legislatura, de les quals la meitat han estat validades durant la

Els Puigdemont ha reivindicat el traspàs de competències en immigració al govern per evitar que crisis com la de Ceuta impactin en els serveis públics de Catalunya, cada dia més insuficients per poder atendre les necessitats dels catalans. Puigdemont avisa al govern espanyol que, segons la seva opinió, la Unió Europea li passarà factura d'una regularització de persones migrants que molts governs europeus troben mal feta i descontrolada. L'expresident també fa una crida a tenir un debat serè i ambiciós sobre la immigració i defuig excitar la conversa sense acordar una política migratòria nacional. El ple de l'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant va ratificar aquest dijous al vespre la dimissió del regidor Francisco Javier Ochoa, de Més Municipi, després que donés positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. Ochoa va presentar la renúncia després que els fets es fessin públics al cap de dues setmanes i l'alcaldessa Assumpció Castellví, del seu mateix partit, li va acceptar. Dies després, el regidor es va voler fer enrere, però la resta de partits del govern municipal hi ha un pacte. Quatre bandes no hi van estar d'acord. I un breu apunt per acabar. Recordem que aquest divendres ha mort als 72 anys el conseller de Junts a l'Ajuntament de Tarragona, Pep Manresa. Empresari del sector immobiliari, va ser el número 3 dels juntaires a les darreres municipals i era home de confiança del cap de llista, Jordi Cendra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Manlleu.
0: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Necessites un transport còmode, elegant i segur? Taxi Cata és el nou taxi a Manlleu. Gaudeix cada trajecte amb una furgo premium de 7 places, ideal per moure't dins i fora de la ciutat. Fem trasllats a aeroports, hotels, clíniques, hospitals i serveis privats. Sempre amb puntualitat, professionalitat i el màxim confort. Taxi Cata, el teu transport de confiança. Reserva ara al 642-502-112. 642-502-112. Taxi Cata, i viatja amb tranquil·litat.

0: Són les 6.
1: Són les 6.
2: Ràdio Manlleu.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Milers de persones comencen aquest divendres les vacances d'agost. El Servei Català de Trànsit calcula que uns 575.000 vehicles sortiran només de l'àrea de Barcelona i 250.000 en tornaran. En declaracions a l'Obert per Vacances, el director del servei, Ramon Lamil, explica que l'estiu ha començat amb més mobilitat després d'uns mesos de mal temps i que això també ha tingut incidència a la sinistralitat, especialment entre els motoristes. Lamil alerta que el risc no es concentra només a les grans vies com l'AP7, sinó quan els conductors surten de les autopistes i entren en carreteres secundàries.
5: Quan surts de la via d'alta capacitat o de capacitat important i entres en aquestes vies més secundàries, aquí és on te cal respectar escrupolosament el que et marca la senyalització, la velocitat sobretot, agafar bé els revolts, etc, etc. És a dir, estar atent i concentrat seguint totes les indicacions que pugui tenir la carretera.
4: Pel que fa als motoristes, aquest any ja han mort 32 i Ramon Lamel insisteix en la necessitat de formació, prudència i control de velocitat, sobretot en revolts i carreteres de muntanya. I el propi Servei Català de Trànsit ha informat fa uns minuts que hi ha un tall de circulació a l'N2 a l'alçada de la Jonquera per l'incendi d'un vehicle. Els bombers han concretat que han hagut de desplaçar 10 dotacions perquè estava cremant una furgoneta amb productes químics en una benzinera. Tot i que els productes no haurien patit danys, per precaució s'ha procedit a desallotjar l'estació de servei i també a efectuar el tall temporal del trànsit a la zona. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que l'estiu d'informatiu de la C30

I a Roda de Barà, el Tarragonès, un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta que ha plegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions al projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell. La secretària de l'Associació de Veïns Costa d'Aura de Barà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que arriben fins als 8 metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres que no provoquin un malestar als veïns. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Aquí trobaràs el més gran recull d'èxits.
1: Feel good music.
2: This is Jelly Rolling.
3: This is Noah Kahn.
4: This is Justin Timberlake.
0: 107 FM.

Teniu mobles o objectes en bon estat que ja no feu servir? L'Ajuntament de Manlleu ofereix, a través de la Fundació Arete, un servei gratuït de reutilització a domicili. Envieu una foto pel WhatsApp 621-2307-14 i el servei s'encarrega de la recollida, el desmuntatge i de donar una segona vida als objectes a les botigues Arete, segona mà.

0: Són les 7. Són les 7. Ràdio Manlleu. Infopodcast Manlleu.
1: Avui és dijous 30 de juliol del 2026 i tal dia com avui de fa 72 anys, l'any 1954, es va inaugurar una nova centraleta telefònica semiautomàtica. La nova instal·lació va millorar considerablement el servei a Manlleu i va permetre augmentar el nombre d'abonats.
0: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.
1: Bona tarda, benvinguts a l'Infopodcast. Avui us parla un servidor, la Rubio, i a continuació us portem la informació més destacada del dia a Manlleu. I us comencem informant que l'Ajuntament de Manlleu ja ho té tot a punt per la Festa Major 2026, que se celebrarà de l'11 al 16 d'agost, amb més d'una vintena d'activitats per a tots els públics. El carrer d'enguany ha estat obra de Miquel Valle, que ha creat una EMA gegant inspirada en els elements més representatius de la ciutat, com el riu Ter, les antigues fàbriques i la natura de l'entorn. La festa començarà dimarts 11 d'agost amb el pregó que pronunciaran Montserrat Munts, Mercè Forner i Mariona Mas, tres generacions al capdavant de Calçats Munts. L'acte es farà als Jardins de Can Puget i es podrà seguir en directe des d'aquesta casa a Ràdio Manlleu i també s'interpretarà en llenguatge de signes catalana. En els actes més destacats hi haurà la cercavila de gegants, l'espectacle familiar, el concert All Ball amb l'orquestra Venus, la cursa atlètica popular, les habaneres, les sardanes i el concert de Saguagua, Saxeni, Guillem Roma i l'orquestra Jo Suspendi GB. L'activitat festiva també es complementarà amb altres activitats com les visites teatralitzades, l'Esperit del Ter, el Museu del Ter, la representació de claustre, l'educació que mata, de Teatre Centre i les atraccions de la Fira, que estaran instal·lades del 7 al 7 d'agost al Passeig del Ter. Tot plegat, una festa major que combina tradició, cultura, música i activitats per a totes les edats. Tota la programació es pot consultar a la web de l'Ajuntament de Manlleu. I no marxem de la Festa Major perquè divendres 11 d'agost serà el dia més esperat d'aquesta festa, amb la celebració del 20è aniversari de la Festa del Serpent, una cita que s'ha convertit en un dels actes més emblemàtics de la ciutat i que cada any reuneix milers de persones al Passeig del Ter i a la plaça Fra Bernadí. La jornada començarà a 10:45 del matí amb la caminada del serpent i la lectura teatralitzada de la llegenda. A la tarda, a partir de 4:45 de la tarda, serà el torn dels més petits amb els tallers i els jocs del serpent dels menuts. Mitja hora més tard s'obrirà

0: Sempre us comentem la farmàcia de Guàrdia demà, divendres 31 de juliol, que serà la farmàcia de l'Avinguda de Roma 100-102. I fins aquí l'Infopodcast de Ràdio Manlleu d'avui. Us ha parlat un servidor, la Rubio. Gràcies per confiar en nosaltres, que acabeu de passar una bona tarda.
1: Infopodcast Manlleu, una coproducció de Ràdio Manlleu i La Xarxa.

0: Radio Manlleu. Sona
1: arreu del món.
0: Escolta'ns.
1: RadioManlleu.cat. All around the world.
2: Shine bright like a diamond.

Descobreix el portal de notícies i serveis més directe, complet i actualitzat en tot moment. Alter.net. Si no vols perdre ni un detall de tot el que passa a Manlleu, entra i descobreix el portal d'informació Alter.net. Notícies, agenda, guia de serveis, opinió, cultura i oci. Alter.net. Per treure'n

llop és el que ens fa les caretes d'entrada. Això m'ha recordat l'ombra i la tierra amb el Fèlix Rodríguez de la Fuente, en pau descansi, aquest gran...

parlava d'aquesta manera era un home molt especial que suposo que tots els nois i noies que ara mateix esteu escoltant el programa us durà bons records també. Bé, doncs res, saludem a tots aquells i aquelles que ara mateix m'esteu escoltant des d'un altaveu intel·ligent o bé en línia o bé des del

província de Tarragona. Molt bé, anem a començar en aquest viatge, en aquestes cançons que van marcar una època, amb un britànic que es diu Phil Collins i que, doncs, últimament està molt delicat de salut. Li desitgem que el bateria de Genesis, creador de tantes i tantes cançons, es millori. Ho farem amb una de les seves cançons mítiques que es deia India Tonight, però amb una versió molt especial del 1988 que recordo, no com a DJ resident d'aquesta discoteca, que ho vaig ser l'any 2000, sinó el 1988 com a client. I qui hi havia? Doncs en Ramon Martí, el gran Martí el Boig, que era

de 1989. Però recordo sempre que posava aquesta música de Phil Collins, aquesta gran cançó en format remix. 1988, Phil Collins. Interessant.

viva des d'Anglaterra. Spano Ballet, creador de... una banda creadora de Through the Barricades i tantes cançons com, per exemple, aquesta que es deia Communication. A l'any 1983, amb la veu de Tony Halley i Gary Kemp, Martin Kemp, John Keeble i Steve Norman. Moments, anem als anys 70, una miqueta anterior, a l'any 83, el gran Jimmy Ballhorn i això que es deia Spanish.

per certes qüestions comercials i res es va forrar, per exemple, produint a Ottawa els de DIYCO o Hands Up o aquesta banda que cantava Què serà mi vida o aquesta cançó que es deia Cuba, els Gibson Brothers. Senyores i senyors, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Soc en Jordi Casas, ara recuperant la banda de Santiago Auxerón.

francament espectacular, la veu de John Robert Cocker, més conegut com a Joe Cocker, creador de cançons com Woman to Woman, que van samplejar, per exemple, Tupac per crear California Love, o també la cançó de You Can Leave Your Head On, de la pel·lícula 9 setmanes i media, amb Kim Basinger, un home que malauradament ens va deixar el 22 de desembre de 2014. Era de Sheffield, a Yorkshire, com aquells mossets, Joe Cocker, i ara un altre duet britànic, en aquest cas creadors de cançons com Rise to the Occasion o aquesta gran cançó que ara mateix us durà records de finals dels anys 80. Anem a recuperar aquest parell de Clyde i Fisher amb això que es deia

aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes. This is

que es portava a l'època, si no recordeu aquella cabina de Pegaso amb un noi amb gorra i sonant Montel Jordan amb This is how we do it. Aquesta és la manera que ho fem. Molt bé, anem ara a recuperar una cançó que em porta molt bons records dels anys 90, concretament de quan vaig encetar el Jordi Casas House. Anem a recuperar el so de Olive des del Extra Virgin.

amb una bonica cançó que es diu Free. El plus plus vol dir més, més, més en anglès. Molt bé, doncs, i d'aquí a un home també admirable. El

0: Brian Naylor, ¿no? Com si fos la Mariah Carey. No, no, Mariah Naylor. Roberto Conchina, Robert Miles, això es deia One and One. Molt bé, sort que ara arriba l'Esteve Llop, oi, Esteve, per salvar-nos directament d'aquest descosit. Què tal que ens presentes avui?
1: Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Avui us destaquem una cançó interessant de la dècada dels 90 de la música dance, composada per un personatge anomenat Orhan Terzi, que segur que no el coneixereu per aquest nom, un personatge que té a l'actualitat 62 anys. El seu nom artístic és DJ Quicksilver, així segur que el coneixereu. Ell és un DJ alemany turc que va triomfar, i de quina manera, fent unes cançons realment espectaculars. El tall que avui us portem crec que és dels més interessants del seu repertori i es diu Belis.

0: ponme otra, que me voy.
1: Si no, no hi havia absolutament manera de marxar de la discoteca. Això, toca-me, és el que dic pràcticament sempre a la loteria. Oi, Esteve Llop?
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
1: Doncs bé, a punt de marxar. Gràcies per ser-hi. Salutacions de Jordi Casas. Això ha estat Hit.

0: Tócame. Nosaltres hi tornem a la propera edició de Hit Parade, com sempre, amb aquest so tan retro i amb aquesta música tan espectacular. Apa, a passar-ho bé, nois i noies. Siau!
1: Si la teva emissora preferida encara no passa aquest programa, no saben el que es perden. Digue'ls-hi i que es posin les piles.

0: Horizon Cities.
1: Escolta Ràdio Manlleu arreu del món.
0: RadioManlleu.cat.

0: Sunset FM.
1: Radio Manlleu.
2: Not a damn thing changed.